0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues. 25 anys.
2: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals per molts més anys.
0: Ràdio Capital.
1: 25

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fumiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que...

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país, i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: vindran.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: 25 anys.
4: Família de Ràdio Capital de l'Empordà. Des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
1: Ràdio Capital.
3: 25

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 5 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio, al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Canet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà és notícia que la vaga indefinida convocada pels treballadors de l'empresa que gestiona els residus i el sanejament urbà a Sant Feliu de Guíxols ha quedat desconvocada després que la plantilla hagi ratificat aquest dissabte el preacord arribat amb la direcció en la negociació del conveni col·lectiu. Segons ha informat Comissions Obreres, l'acord inclou millores salarials i de les condicions laborals dels treballadors del centre. El sindicat ha assegurat que la convocatòria de vaga i la fermesa de la plantilla han estat determinants per desencallar la negociació. I canviem de tema perquè tres persones han resultat ferides aquest dissabte al matí en un xoc frontal entre dos cotxes a la carretera C31 al terme de la Tallada d'Empordà. L'accident ha passat cap a un quart de set al matí, on dues persones han patit ferides greus. Una tercera ha resultat ferida menys greu. A causa de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre la barrera de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i la policia catalana. Els agents han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. I també els tècnics del Consorci de la Normalització Lingüística han visitat en les darreres setmanes una setantena de bars i restaurants i hotels de Llafranc, Calella de Palafrugell, Tamariu, l'Estartit, Platja d'Aro i Sant Antoni de Calonge en el marc de la campanya El Català et Serveix. L'objectiu és assessorar els establiments per fomentar l'ús de la llengua. Segons la coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, s'ha trobat propietaris amb una sensibilitat molt alta pel català, però també amb dificultats per trobar personal de temporada amb coneixements suficients. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
4: Esmorzarem pa amb oli i sal.
3: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel del Comtat Sant Jordi.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
10: més econòmic del que et penses
9: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Són les 9.
1: Bon dia, us parla Maria Alsina i avui al Baix Empordà és notícia que la vaga indefinida convocada pels treballadors de l'empresa que gestiona els residus i el sanejament urbà a Sant Feliu de Guíxols ha quedat desconvocada després que la plantilla hagi ratificat aquest dissabte el preacord arribat amb la direcció en la negociació del conveni col·lectiu. Segons ha informat Comissions Obreres, l'acord inclou millores salarials i de les condicions laborals dels treballadors del centre. El sindicat ha assegurat que la convocatòria de vaga i la fermesa de la plantilla han estat determinants per desencallar la negociació. I canviem de tema perquè tres persones han resultat ferides aquest dissabte al matí en un xoc frontal entre dos cotxes a la carretera C31 al terme de la Tallada d'Empordà. L'accident ha passat cap a un quart de set al matí, on dues persones han patit ferides greus. Una tercera ha resultat ferida menys greu. A causa de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre la barrera de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i la policia catalana. Els agents han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. I també els tècnics del Consorci de la Normalització Lingüística han visitat en les darreres setmanes una setantena de bars i restaurants i hotels de Llafranc, Calella de Palafrugell, Tamariu, l'Estartit, Platja d'Aro i Sant Antoni de Calonge en el marc de la campanya El Català et Serveix. L'objectiu és assessorar els establiments per fomentar l'ús de la llengua. Segons la coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, s'ha trobat propietaris amb una sensibilitat molt alta pel català, però també amb dificultats per trobar personal de temporada amb coneixements suficients. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
0: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com. Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
3: Manà, manà. Maxil·la
4: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
3: Fenomenal.
6: Maxil·la Estètic.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
8: La millor música del món.
9: La millor música del món.
8: A Ràdio Capital.
9: Ràdio Capital.
8: Amb Marc Clapés.
10: Una veu que t'atraparà és la d'Alex Warren. L'escoltem a Capital, amb Ordinary.
11: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day. We'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: l'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: Tots els èxits en una sola ràdio. Ella és Olivia Rodrigo. Això és Capital i la cançó s'anomena Stupid Song.

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Vindran.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Marxo a la platja.
4: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
3: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
6: A fuego lento tu mirar.
7: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera.
6: A fuego lento rebar.
7: Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
6: Si tu no estàs aquí, no sé.
7: Entrades a sonsdelmón.cat.
8: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
9: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
8: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
9: Però què passa aquí?
10: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
9: Així no hi ha qui les faci caure.
10: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
11: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
12: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clapés.

0: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
1: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
2: El 19 d'agost, el Festival Portaferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí.
3: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
4: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
5: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
6: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assassinat.
7: Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
6: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
8: Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
9: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
10: Avui una jornada plenament assolellada.
5: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
11: Radio Capital.
5: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la costa.

0: 25 anys ben Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona Capital, aquest Self-Aware.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La

0: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
1: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi Lepé, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
2: Mana, mana.
3: Maxil·la Estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
2: Mana, mana.
3: Maxil·la Estètic.
6: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert. La qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
7: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
8: La millor música del món.
9: La millor música del món.
8: A Ràdio Capital.
9: Ràdio Capital.
8: Amb Marc Lapés.
10: Fa 25 anys que fem Empordà.
9: Ràdio Capital.
8: 25 anys.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: Si està bé,
1: si està bé a la fresca, eh?
0: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
2: Aquesta és d'aquelles que no et pots treure del cap, eh? Hugel, Jamaican, bam bam.

0: Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: 25 anys de cançons i territori. Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dilluns.
3: El Departament de Salut ha concedit ajuts a 21 projectes comunitaris d'arreu de Catalunya. Entre les iniciatives escollides hi ha Teixint Salut, impulsada per l'equip d'atenció primària de Palafrugell. Cada projecte pot rebre fins a uns 12.500 euros. L'objectiu és reforçar projectes ja en marxa o posar en marxa noves actuacions.
4: Endavant Palafrugell i Esquerra Republicana han denunciat un deteriorament de l'atenció a la Fundació Palafrugell Gent Gran. La formació diu que la gestió va a càrrec dels serveis de salut integrats del Baix Empordà. El grup afirma que ha rebut avisos de treballadors, familiars i usuaris. Segons diu, aquestes alertes apunten a una baixada progressiva de la qualitat del servei a la residència de Palafrugell.
5: Sopa de cabra dit adéu a l'Espai Port del

0: Festival Portaferrada davant de més de 2.000 espectadors. La banda gironina ha celebrat els seus 40 anys de trajectòria amb un repàs dels seus grans èxits. El festival es traslladarà ara al Guíxols Arena. Els càmpings gironins impulsen una campanya solidària per arribar a més d'un milió de turistes aquest estiu. La iniciativa forma part del programa We Care on Tour. Vol conscienciar sobre el turisme regeneratiu i recaptar fons per finançar projectes socials, ambientals i educatius a les comarques gironines. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dilluns. Cel ras i ambient tranquil al matí, amb boires no previstes. A migdia augmentaran els núvols i el temps quedarà variable, més tapat a l'Empordà. Temperatures altes, entre 27 i 31 graus, amb nits suaus, vent fluix. Demà i els pròxims dies, més núvols i calor moderada. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
2: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
3: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
4: Esmorzarem pa amb oli i sal.
3: Darreres entrades a sonsdelmon.cat.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: Del 28 de juliol al 3 d'agost, Pals està de festa major. Cercaviles, havaneres, concerts, la nit jove, la nit de Carmània i el ball amb l'Orquestra Metropol. I els dies 5 i 6 d'agost, la festa major continua a la platja de Pals. Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
7: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
1: La millor música del món.
8: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Lapés.
9: Quina calor que fa.
1: Quina calor que fa.
9: Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'estiu.
9: Des del cor de la Costa Brava.
11: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona Capital, aquest Self-Aware.

0: tanto a la platja, a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: lento tu mirar.
1: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
0: Si tu no estàs aquí, no sé.
1: Entrades a sonsdelmón.cat.
2: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
3: Tens una casa o te'n vols fer una?
4: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
3: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia
4: ho fa possible.
3: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
2: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
7: més econòmic del que et penses
6: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
8: La ràdio de l'Empordà, Capital.
9: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: sona bona música les 24 hores del dia.
1: Posem una mica de sol de ràdio aquí a la ràdio de l'Empordà, de la banda aquest jove que es fa dir Somr i que l'hem descobert amb aquesta cançó que es diu Andrés. Sona, Capital.

0: sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la Madonna, la reina del pop. Ens presenta una de les cançons del seu Confessions 2. Això s'anomena Dance Tyria. Okay.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
6: Hi ha un moment
7: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
6: Perquè saps que no ho entendràs.
7: Perquè et canses d'esperar.
6: I de no saber exactament què estàs pagant.
8: I si fos fàcil?
6: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
7: Sense sorpreses.
6: Parles amb persones i saps en tot moment
7: què tens contractat.
6: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
8: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
9: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir.
10: Cal deixar empremta.
9: Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
11: La millor música del món.
12: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Clapés.
13: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
14: Ràdio Capital.
15: La ràdio de l'estiu.
14: Des del cor de la Costa Brava.

0: el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: No és la primera vegada que col·laboren, ni la segona ni la tercera. Ja en porten unes quantes. David Guetta al costat de l'australiana Sia amb Beautiful People.

0: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.
1: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que...

0: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
1: Esmorzarem pa amb oli i sal.
0: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
2: Mana, mana.
3: Maxil·la Estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
2: Mana, mana.
3: Maxil·la Estètic.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 00 28. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel Comtat Sant Jordi.

0: 5 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
1: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Olala Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Olala Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
6: Més econòmic del que et penses.
5: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
7: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamós, escucha Radio Capital.
5: Radio Capital.
8: La ràdio de l'estiu.
5: Des del cor de la Costa Brava.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 3.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
5: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Ràdio Capital. 25 anys. Ràdio Capital. 25 anys.

0: Ripollet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
1: Marxo a la platja.
2: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
1: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
4: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
5: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
8: Si tu no estàs aquí, no sé.
7: Entrades a sonsdelmón.cat.
9: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
10: La ràdio de l'Empordà.

0: amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Comencem l'última setmana de juliol i la comencem bé. Com cada dilluns, ens posarem al dia del Girona Futbol Club amb en Raül Muixac. El nostre turista accidental, Adrià Bas, aquest estiu té una missió especial. Només recomanar-nos llocs frescos per poder passar l'estiu. I acabarem amb la música de la discoteca particular de Miquel Abres.

Sabíeu que aquest estiu l'aeroport de Girona-Costa Brava ha estrenat una connexió directa amb Luxemburg? Luxemburg, un dels països més rics d'Europa i un dels més petits. És a dir, molta pasta i poc espai per gastar-la. Una destinació perfecta per anar-hi des de Girona, a terres en un país on el PIB per càpita et mira per sobre de l'espatlla, i si tens ganes de caminar, en una tarda pràcticament te l'has patejat tot, de dalt a baix. Ara bé, la pregunta és, si poguéssiu anar a viure a qualsevol país de la Unió Europea, quin triaríeu? Perquè, clar, una cosa és anar de vacances a Luxemburg i una altra és anar-hi a viure.

0: allà potser cobres més, sí, però també pot ser que el teu pis tingui la mateixa superfície que la teva plaça d'aparcament.
1: ...972-313-702.
0: A quin país de la Unió Europea no us faria res anar a viure? Va, ens trucareu i ens ho explicareu? Comencem!
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 3 minuts per un quart de 5. Raül, ets de Supertramp?
1: Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Home, m'agraden, tot i que no seria el meu grup de capçalera, però en general no em molesta pas gens que sonin.
0: A veure, ja sé que ets dels Rollings, perquè l'altre dia vaig començar el programa amb els Rollings i sentia aquí per línies internes en Raül Muixac que vaig posar la Start Me Up, una cançó que vaig descobrir que el tornava boig amb en Raül, i escolta, tant de bo que aquest ritme que t'agraden a tu l'impregnis del Girona aquesta temporada, perquè escolta, serà bon senyal.
1: Serà
0: això. Escolta, res, que som a Taronja Ràdio, som a Ràdio Capital, i els dilluns parlem del Girona i altres coses del futbol.
2: Raül Muixac.
0: Bé, altres coses, és futbol, però diguem-ne que relacionats amb les comarques de Girona. I avui, Raül, a Vilablareig, fan festa grossa perquè li donen la benvinguda oficial a en Pau Cubarsí, el millor jugador, el jugador més jove, millor del Mundial, no? És així?
1: Correcte, correcte. O sigui, doble motiu, podríem dir, el premi individual d'en Cubarsí i el premi general de tenir un campió del món de futbol que, si bé no és ell de Vilablareig, perquè ell és d'Estanyol, deixem les coses clares, que Estanyol és bescanó, però va jugar a futbol amb el Vilablareig, crec que va anar a l'escola també a Vilablareig, i crec que una part de la família doncs és originària de Vilablareig, per tant, com a casa, no? I tot el que es pugui celebrar s'ha de poder celebrar, i a més, aquest nano que està tenint una trajectòria meteòrica sense deixar de tocar de peus a terra, doncs suposo que estarà content de que els seus veïns doncs se n'alegrin dels seus èxits.
0: Quin cap tan ben amoblat té en Pau Cubarsí, perquè, vaja, només has de veure el panorama d'aquestes figures mediàtiques del món del futbol i l'has de veure amb ell, i és que són la nit i el dia,
1: Sí, és un jugador... Jo crec que en aquestes edats es nota molt que hi ha a casa.
0: Clar.
1: Si a casa els fonaments estan ben assentats i en aquest cas sembla que és així, jo crec que tot és més natural, no? Si l'entorn del jugador és més desestructurat, doncs segurament és més difícil que assumeixin tot el que els està passant amb la naturalitat que ho està fent en Cubarsí, que a més és un jugador d'altíssim nivell, que juga en un club amb moltíssima pressió, que juga amb una selecció que ha estat campiona del món, i que tu el veus, si el segueixes per xarxes, sí, veus un adolescent.
0: Sí, sí,
1: fa les coses d'un adolescent. És un nen normal, per tant, està molt bé també que de tant en tant aquest sigui un dels models, no? Que no sempre siguin
0: exacte
1: les excentricitats i aquestes coses fora de to.
0: Escolta, parlant de to, el Girona s'està posant a començar to. Per què comencem? Per fitxatges? Per la pretemporada? Per què vols començar?
1: Acabarem ràpid, perquè de moment estem igual que la setmana passada, les tres incorporacions que ja vam parlar la setmana passada. Hi ha hagut la renovació d'en David López, un dels veterans, un home que ha de ser clau en la defensa, i en els pròxims dies, segurament en el decurs d'aquesta setmana, s'ha de fer oficial la renovació d'un altre veterà, Cristian Estuani, que després d'aquests petits estira i arronsa que hi ha hagut des que va acabar la temporada, sembla que ja han arribat a un punt de comú acord, les necessitats del Girona amb les necessitats d'Estuani, i sembla que Estuani doncs renovarà i que disputarà una temporada més, que seria la novena amb la samarreta del Girona, i defensaria la samarreta del Girona amb 40 anys, un jugador que l'any passat va marcar 6 gols, que va tenir molt poc protagonisme, almenys a dins de la gespa, però que en el vestuari és un jugador molt important, però que jo penso que a segona divisió, jo crec que encara que tingui 40 anys, jo crec que pot ser un jugador bastant més determinant que primera, i no m'estranyaria que, depenent de qui portin per fer-li la competència, que acabi siguent el davanter referent. Ara mateix el Girona té de davanters en nòmina a Banat, l'ucraïnès que va tenir la temporada passada. Sembla que és un jugador que tindria ganes de marxar, que no es vol quedar a segona divisió. L'altre jugador que s'ha portat és Alexander Pichur, aquest jugador que fa 2-0-4 i que no em sembla a mi que ens hagi de treure de pobres almenys en aquest primer any.
0: Ostres, escolta, si algun dia els gegants d'algun poble tenen problemes, que hi posin aquest, perquè escolta...
1: A veure, ensenyeu bones maneres, però com a mínim fins ara, o sigui, no és que hagis fitxat gol a cop de talonari, saps? Un jugador que ha fet dos gols, que encara està per destapar, que és molt jove, que pot ser que et sorprengui i faci una gran temporada, però que, vaja, no seria, diguem-ne, jo si hagués d'anar a planificar la temporada amb un puntal, no seria aquesta la meva primera opció. Per tant, paciència amb aquest nano, segurament ens donarà moltes alegries, però jo crec que ara mateix doncs és un jugador que encara no seria el referent. I l'altre davanter que ja en nomen és Abel Ruiz, que em sembla que porta 2 anys sense marcar un gol. Per tant, molt bona notícia que renovi Estuani.
0: Molt.
1: Molt bona notícia. I és evident, que han d'arribar jugadors en totes les posicions, encara, eh?
0: Has fet tot el discurs i d'allò. Però sort que renovarem Estuani, encara que tingui 40 anys i que en fi, que escolta. I tu, i la pretemporada del Girona, què? Com van les coses?
1: A veure, l'altre dia va jugar a la Vall d'en Bas, l'últim dia que va estar a la Vall d'en Bas, en el complex del Royal Albert, va jugar contra un equip de primera divisió, l'Alavés, i tot i que el resultat va ser que l'Alavés va guanyar per 1-0, va marcar en el minut 90, l'Alavés, una jugada d'estratègia, el pes del partit el va portar el Girona va ensenyar coses que estan molt bé per a les alçades de pretemporada que som, ritme de joc, sobretot a la primera part, que l'equip encara estava més fresc, el partit es va jugar a 2:15, però és que a 11:45 ja fotia una calorada de por, perquè la primera part bastant de ritme, pressionant molt bé la sortida de pilota al rival, acorralant-los en moments puntuals, per tant, s'estan veient coses que a segona divisió són molt interessants i em sembla que Quique Álvarez ha entrat amb molt bon peu en el vestuari i ara faltarà doncs, que s'acabin de reforçar aquestes posicions que s'han de reforçar, els fitxatges que hem tingut, doncs, sobretot Izan González i Iván Morante. A mi Izan González em va agradar molt, l'altre dia no va poder jugar perquè va tenir unes petites molèsties, l'Iván Morante també es va lesionar a l'engonal, però les coses que li hem vist apunta maneres. Per tant, a veure, s'ha de mirar també a veure què passa amb aquests jugadors que han estat cedits a altres equips aquesta temporada, com Justin Garcia, que va tenir l'altre dia els primers minuts, és un jugador molt desequilibrant, va ensenyar moltes cosetes contra l'Alavés, Minsu, que també va fer l'any passat en l'Andorra, ho va fer molt bé, em sembla que s'està reivindicant com un jugador que pot ser molt vàlid pel Girona a segona divisió, i després caldrà veure què passa doncs, amb els nanos joves, amb Vental, aquest central també de gairebé 2 metres, que la temporada passada va jugar, s'ha dit, una estona a l'Andorra i una estona amb el Tenerife. Està destacant molt un nano de 16 anys del juvenil, Junior Holmes, que està demostrant molta personalitat per ser un defensa. També vam tenir minuts d'Alejandro Francés, que surt de lesió. Per tant, bé, molt bones sensacions. Ara el pròxim amistós serà contra el Castelló, el dia 29, l'Oblareig un altre cop, el Castelló és un equip de segona. També, per tant, serà un rival per mesurar en quin punt estem. El dia 1 d'agost, recordem que hi ha l'Arsenal, que aquest és el partit de festa major, aquest no crec pas que...
0: Sí.
1: I per gaire res, i encara després quedarà un partit contra el Nàstic, abans de començar la Lliga. Bé, jo entenc que ara, en aquest tram que queda abans de començar la Lliga, el Girona doncs, ha de fer moviments, ha de fitxar algun jugador pel flanc esquerre de la defensa, possiblement el mig del camp és el que està més ben cobert, però caldria algun jugador d'atac. També s'ha de veure què passa amb aquests jugadors que potser acabaran marxant o potser no. Per exemple, hi ha un jugador que està fent una pretemporada espectacular, que és Donny van de Beek, que clar, és solvència contrastada per segona divisió, però clar, una altra cosa és que aquest jugador se't vulgui quedar a segona divisió, és la fitxa més alta de l'equip. Caldrà veure què passa amb aquests petits assumptes, però de moment, si parlem només de futbol, la pretemporada està anant bé.
0: Raül, seguirem amb la pretemporada del Girona dilluns que ve. Una abraçada.
1: Una per vosaltres.
0: Adeu.

0: 972 313 702.
1: A quin país de la Unió Europea no us importaria anar a viure? Per què us demanem això? Doncs perquè aquest estiu s'ha inaugurat un vol directe, s'acabarà a finals d'agost, entre l'aeroport de Girona i Luxemburg. D'aquí uns moments entrevistarem a la cònsul del Ducat de Luxemburg, perquè es diu així, a Barcelona. Parlarem d'aquesta connexió i de les curiositats de Luxemburg. Un dels bé, em sembla que és el país més ric de la Unió Europea, també és un dels països més petits, i volem saber d'aquest interès amb la connexió directa, a veure si molts luxemburguesos vindran a passar les vacances aquest estiu aquí, i al revés, molts gironins aniran cap a Luxemburg. Per exemple, en Pere, des de Palamós: a mi m'agradaria provar Irlanda. Que maco. És un país que sempre m'ha cridat l'atenció, amb paisatges espectaculars i una manera de viure diferent. El que em costaria més seria el temps, si, perquè tanta pluja no sé si l'aguantaria. Bé, l'aguantaria és a Monaguines, eh? La Núria és de Girona, diu: jo em plantejaria anar a viure als Països Baixos. M'agrada molt la mentalitat, el transport públic i que la bicicleta formi part de la vida quotidiana. Que no en tens prou a Girona dels ciclistes? Si tingués una bona oportunitat laboral, no ho descartaria gens.

0: high enough. No hi ha cap muntanya massa alta per mi. Era Marvin Gaye. I després de la publi... va, recordarem una mica de Bee Gees.
1: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
2: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals. Tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
3: Del 28 de juliol al 3 d'agost, Pals està de festa major. Cercaviles, havaneres, concerts, la nit jove, la nit de Carmània i el ball amb l'Orquestra Metropol. I els dies 5 i 6 d'agost, la festa major continua a la platja de Pals. Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
4: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
6: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
7: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
8: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
9: d'assassinat. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
8: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
10: Aquest dia de Calonja estrenat una doble exposició.
11: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
12: Avui una jornada plenament assolellada.
13: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
14: Ràdio Capital.
13: Per saber tot el que passa a casa teva. La radio.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i a Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll

0: i en tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes, centre de jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
2: Marxo a la platja.
3: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
2: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
5: Mana, mana.
6: Maxil·la Estètic.
7: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·la Estètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
9: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
5: Mana, mana.
6: Maxil·la Estètic.
10: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
11: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancis Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
12: De cap a cap, amb Joan Bosch.

Ara, baixem el volum, cony. A 5 de la tarda i 4 minuts a Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4. En aquesta hora, entre altres coses, si seguiu amb nosaltres, a part d'opinar sobre a quin país de la Unió Europea no us importaria anar a viure, per exemple, a Luxemburg, hem parlat fa uns moments amb la seva cònsul a Barcelona, i els dilluns l'Adrià Bas ens porta aquest estiu a països frescos. No us vull dir res, però d'antuvi el país que ens portarà avui és tan fresc com aquí, com el nostre, com Catalunya. Però ha trobat cosetes amagades que ens podem refrescar. I serà molt interessant. I veureu que serà un viatge molt maco. Mentre, a ballar, a moure el cul, va!

0: Sam Smith, Stay With Me. Ens quedem amb vosaltres 3 minuts per un quart de 6 de la tarda.
1: El turista accidental, amb Adrià Bas.
0: Ja us deia jo avui que anirem a un país que dius, aparentment, de fresc no en té res. Però si us dic on anem ara, tampoc diríeu, home, tampoc no gaire. Però ja veureu que haurem d'escarbar molt per trobar-hi coses amagades. Anem cap a...
2: C'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour.
0: Capri, qu'il va Paris. Hola.
3: Ai.
0: Com estàs?
3: Això què era? Pepino di Capri? Què
0: no,
3: fas,
0: no, això és Hervé Villard, és francès, aquest noi. És francès.
3: Ah, Hervé Villard. Okay. Pues avui anem a Capri, però escolta una cosa, tu dius que sí. Itàlia no en té de llocs frescos, collons, digue'ls-hi a la gent dels Alps, de la Vall d'Aosta i de tot allò, de Cortina d'Ampezzo, però avui anem al sud, que és precisament dels llocs més calorosos que ens podem imaginar a banda dels que tenim aquí a l'estat espanyol o de Grècia, que també és molt calorosa. Sí. Però si hem triat Capri és perquè a Capri també hi ha llocs fresquets. I a Capri més val anar-hi ara, aquesta època de l'any, que és quan és més maco.
0: Espera't un moment, no continuïs. Hem de decorar-ho bé. A Capri hi hem d'anar escoltant això.
4: Apo!

0: Molt bé.
1: És en
0: ara
1: Achille Togliani.
0: Achille Togliani, sí, però si la gent escolta això, segurament, si tanca els ulls i fa memòria, li vindrà al cap un anunci de colònia de Dolce & Gabbana,
1: Light Blue.
0: Que és una barqueta amb una parelleta molt sexy, que passen per una zona de mar mediterrània blava, turquesa, i passen per sota un pont de pedra i van per unes grutes.
1: Sí.
0: Doncs allò és Capri. Allò és Capri. I, sí, correcte. I avui partim, la ruta d'avui la partim, la comencem a la Gruta Blava, la Grotta Blu de Capri. És una cova submarina que per entrar has d'ajupir-te, és a dir, quan van amb els barcos amb excursió, et demanen, sobretot depèn d'aquell dia com està a l'altura de l'aigua del mar, et demanen que tombis, que t'acotis, perquè la boca de la gruta fa màxim un metro d'alçada, t'has d'acotar, però un cop ets dins, aquella gruta s'obre immensa, i de cop i volta tens una aigua turquesa, per això es diu la Gruta Blava, que a més, de dia, sembla com que ve llum de sota, és a dir, com si estigués il·luminada per sota, com una piscina.
1: Carai.
0: Però en realitat és la llum del sol que rebota i que fa reflex amb l'aigua, i de cop i volta allò fa un joc de llums preciós, preciós, preciós. I allò, com totes les grutes submarines, són llocs, aquell és un entorn molt fresquet dins de la calor que podeu tenir en aquests moments a Capri, perquè deu fotre una xafogó, doncs, com la que tenim aquí a Catalunya o a les Illes, perquè aquest any és horrorosa la calor que està fent.
1: I on sembla que hi ha més turistes a Capri, que ara avui el senyor Adrià Bassa ens parla des de Menorca. Dic que hi ha més turistes a Capri que no pas a Menorca i a Mallorca junts, em sembla, eh?
0: Bueno, no sé què dir-te, ni deu haver bastant repartit, però sí, en Capri, déu-n'hi-do els que té. I a més, mira, recordo una vegada a Capri s'hi arriba, si voleu, en ferri, tant des de Nàpols, ciutat de Nàpols, com des de la ciutat de Sorrento, que són veïnes. I allà hi ha barcos que t'hi porten, pots, evidentment t'hi pots anar a allotjar perquè hi ha hotels, però pots fer excursió d'anar i tornar el mateix dia. El meu marit, el Gerard, i jo, la vegada que hi vam ser la darrera vegada, havíem d'anar a Capri, i el dia abans ens van cancel·lar la sortida, ens van cancel·lar l'excursió, perquè resulta que hi havia problemes d'abastiment d'aigua, és a dir, l'aigua dolça que consumeix l'illa de Capri ha d'arribar per barco a través de la península italiana. Llavors, era l'època de la sequera, era aquella època que havia plogut molt poc a Europa, i de cop i volta van anul·lar totes les excursions de dia per preservar al màxim l'aigua potable que havia de quedar per la gent resident de l'illa. Vull dir que imagineu-vos-ho. Ara, és bonica perquè sí, té un telefèric que us pot portar al punt més alt de l'illa de Capri, i des d'allà dalt veure, que hi ha un mirador i una ermita, veure tota l'illa. Però és un telefèric antiquíssim, com si fos un telecabina molt petitet, any 1920, rotllo parc d'atraccions
1: que maco,
0: antic.
1: Que maco.
0: És molt maco de veure, no apte per gent que tingui vertigen, això també ho dic.
1: Molt bé.
0: I l'altra cosa bonica, l'altra cosa xula, que té a veure amb Capri i amb Sorrento, quan hagueu tornat de fer la passejadeta en barca per la Grotta Blu, per la Gruta Blava, el que heu de fer és, o prendre un bon granissat de llimona, o prendre un bon limoncello.
1: Olé.
0: Un bon limoncello.
1: Ben fred.
0: Fresquet.
1: Sí.
0: Ben fresquet.
1: Ben fresquet.
0: Amb gel picat, si pot ser.
1: Que bo.
0: Perquè penseu que les llimones de Capri, de Sorrento, són les millors llimones de tot Itàlia. Són unes llimones molt grosses, però grosses, més grosses que el cap d'un nen petit. Vull dir, són molt grosses. I a més tenen l'albedo, la blanquilla, que en diuen, que és aquesta part esponjosa blanca que hi ha sota la crosta groga i abans de la polpa, aquesta part del cítric, d'això es diu albedo o blanquilla, doncs la llimona de Capri o la llimona de Sorrento té una blanquilla molt poc amarga, i això vol dir que es pot aprofitar moltíssim. I aquestes són les llimones amb les que específicament es fa el limoncello. D'allà portareu limoncellos molt bons, i granissats i gelats, que qui em digui que no va a Itàlia a menjar un bon gelat és que és mentida.
1: Molt bé. Escolta, mira què acabarem escoltant. La Donna Summer, Con te partiró. Et sembla bé?
0: El Comte Partiró, em sembla fantàstic.
1: Doncs apa. Escolta, que disfrutis
0: amb... Cert,
1: què?
0: No, digues, res. Digues, estava digues. Pensant en una altra que és de Salerno, que no és gaire lluny d'allà.
1: La
0: Sabrina Salerno.
1: La Sabrina Salerno. Molt bé, molt bé.
0: Que aquest divendres, que bé, qui li agradi, la té cantant acunit amb Samantha Fox.
1: Valga'm Déu.
0: No és broma.
1: Tots els dinosaures es troben allà.
0: A qui els hi agradi Sabrina i Samantha les té divendres de la setmana i d'aquesta setmana que ve, les té a Cunit.
1: Molt bé.
0: El Cunit Music Festival. Exacte. I això sí que fa Itàlia.
1: Exacte.
0: Això sí que fa Itàlia.
1: Sí, ben carregades.
0: I fa llimona.
1: I ben carregades de pit. Apa, adéu-siau. Adéu, Adrià.
0: Apa-li, adéu. Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: A quin país de la Unió Europea no us importaria anar a viure? Missatges que arriben de WhatsApp, per exemple, Albert de Banyoles diu: jo triaria Àustria. M'agrada la tranquil·litat, els paisatges i la qualitat de vida. Potser al principi em costaria l'idioma, però si t'hi poses, crec que és un país on es pot viure molt bé. L'Alemanya és fotuta. Bé, encara l'Alemanya austríac, però si vas a Suïssa, les passaràs d'allò, putes. La Laura, des de Girona, diu: jo me n'aniria a Grècia. Home, m'agrada molt el clima, el mar i aquella manera de fer més relaxada. Evidentment també hi hauria coses que trobaria a faltar, però amb uns anys jo crec que m'hi acostumaria. A Miquel és de Torroella de Montgrí, diu: a mi em faria gràcia viure a França, sobretot en alguna zona del sud. Tens una cultura molt rica, bona gastronomia i estàs relativament a prop de casa. És una opció que no descartaria gens. Ara hauria d'entrar una cançó, eh? Però ja sabeu el que passa, que tinc unes mans que semblen potes i sempre premo el botó que no toca. Ara sí, va. Un, dos, tres.

0: Take My Breath Away dels Berlin a la banda sonora de la pel·lícula del Tom Cruise, Top Gun. I després de dos quarts... Després de la publi, anirem cap a l'oest. Amb els Pet Shop Boys. Fins ara mateix, família.
1: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
2: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
9: Del nostre web.
8: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
10: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: de cap a cap. Visca la tarda. 972 313 702.
1: A quin país de la Unió Europea no us importaria anar a viure? La Marta, que és de Girona. Jo m'aniria a Portugal. Portugal, obrigado. M'agrada el clima, la manera de viure i que no és tan lluny de casa. Crec que em podria adaptar bé i, a més, sempre tindria la possibilitat de tornar sovint a veure la família. En Jordi és de Figueres, diu, a mi no em faria res anar a viure a Dinamarca. M'agrada molt com tenen organitzada la societat i la qualitat de vida. Ara bé, el clima em faria dubtar una mica, perquè nosaltres estem, clar, home, estem acostumats amb el sol, i, per cert, que d'aquí dos dies torna a arribar una onada de calor. Jo no sé si en Carles de Girona prefereix la calor o el fred. Hola, Carles, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan, com estàs? Doncs mira,
1: acalorat.
2: Estic a punt de fer la maleta per marxar d'aquí.
1: Per marxar d'on? I no veure't més, ja?
2: No, sí, clar que ens veurem, però per fugir d'aquesta calor horrible.
1: I on vols anar? Un país fresquet?
2: Bueno, aniria a un país fresquet, sí, tot i que crec que tinc la sensació que hi ha fresquet dintre de la Unió Europea, ple agost. Costa perquè cada cop les temperatures són més elevades. No trobes?
1: Jo en trobaria uns quants, eh?
2: Sí? Tu on aniries?
1: Jo, a veure, no és de la Unió Europea, però és Europa. Veus, és un dels països que m'agradaria anar-hi. Islàndia.
2: Uau.
1: Es veu que és una passada, eh? I un altre dels països que aquest sí que és de la Unió Europea. Hi ha tres països que encara no hi he anat que m'agradaria anar per aquest ordre. Noruega i Finlàndia, i també per proximitat Suècia i Finlàndia i Noruega, però ja. Mira, fer un creuer pels fiords amb la rebaqueta cap allà a les 5 de la tarda, que ja és fosc i ui, que bé, que bé, que bé, que bé, que bé.
2: Sí, sí.
1: Però escolta, no es tracta d'anar de vacances, es tracta del lloc d'Europa que no t'importaria anar a viure.
2: Ja. Mira, personalment, jo vaig provar d'anar a viure, o si més no, d'establir-me a Anglaterra, i tinc com a repte personal de que si mai pogués fer el pas, doncs me n'aniria a Anglaterra.
1: Per tu és un repte, perquè que et seria molt difícil acostumar-t'hi, o és que quan vas estar allà no vas acabar d'encaixar i dic, escolta, necessito més temps per adaptar-m'hi. Com? Explica'm.
2: Doncs al final és trobar aquesta valentia de poder-me forçar a estar a una cultura que, òbviament, té les seves avantatges i les seves particularitats en quant a la nostra, però sí que un model de poder viure allà, i sé que és molt el que demanaria, eh? Jo faria 6 mesos a Anglaterra
1: i 6 mesos
2: aquí. Com? Això seria el meu model de vida
1: ideal. Saps qui ho fa, això?
2: Qui ho fa?
1: Els jubilats anglesos que tenen un apartament a Benidorm, passen l'hivern a Benidorm i l'estiu a Birmingham, perquè a Benidorm no s'hi pot estar de la calor.
2: Doncs mira, que no els hi acabi robant jo el model també algun dia.
1: Clar, i a més tens l'avantatge que cobren la pensió anglesa, que és molt superior, suposo, que la dels jubilats espanyols, i els permet viure de puta mare a Benidorm, i tot el dia estan allà amb la happy hour, amb la happy hour.
2: Doncs mira,
1: digue'm una cosa, esclar, Gran Bretanya és molt gran. Hi ha algun lloc que particularment t'agradaria anar a viure? Alguna zona?
2: Doncs podem situar-hi cap a la part del nord, o una zona on pogués estar tranquil·la, no una gran ciutat tampoc. Però bueno, hi ha llocs molt bonics, tot Anglaterra, tant del nord al sud es poden trobar bones coses.
1: Molt bé. Estic d'acord, Anglaterra és un gran país. I a més va molt bé per practicar l'anglès, perquè és clar, sí o sí has de parlar anglès, o sigui que molt bé. Escolta, Carles, que vagi molt bé les vacances, eh? I torna aviat.
2: Okay, thank you very much.
1: Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona incorpora un nou equip de tomografia computada Photon Counting, una tecnologia d'última generació considerada un dels avenços més importants dels darrers anys en l'àmbit de la imatge mèdica. L'equip permet obtenir imatges amb més del doble de resolució, redueix la radiació i obre la porta a nous estudis poblacionals. Segons informa l'IDBGI, l'aparell proporcionarà noves eines per desenvolupar biomarcadors, impulsar la intel·ligència artificial aplicada a la salut i avançar cap a una medicina més precisa i personalitzada. El centre serà el primer centre de recerca de l'Estat en comptar amb aquesta tecnologia. I les platges catalanes han viscut entre aquest divendres i aquest dilluns dos ofegaments mortals més, un a Cunit, al Baix Penedès, i l'altre a Lloret de Mar. Les platges catalanes han viscut entre aquest divendres i aquest dilluns dos ofegaments

0: canviem de tema perquè els arqueòlegs han trobat un cap femení que formava part d'un vas ritual en una casa grega d'Empúries. El recipient servia per contenir i vessar petites quantitats de líquid com oli o vi. El fragment de ceràmica, que pot ser del cap d'una sirena, data del segle VI abans de Crist, és a dir, dels inicis de la Neàpolis de la ciutat grega. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
2: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
1: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Sis i quatre minuts de la tarda, som a Taronja Ràdio Girona, 94.4 i Ràdio Capital, 95.6. Fins al punt de les 7 us acompanyarem. Entre altres coses, en aquesta hora, d'aquí 10 minuts anirem cap a la Bisbal, traurem la pols de la discoteca particular de Miquel Abres i a veure quina cançó hi trobem avui.

0: Les cançons de Miquel Abres.
1: Què tal, Miquel, per la Bisbal? Com estàs?
2: Bon dia, Joan. Tot bé per aquí a la Bisbal?
1: Molt bé. El dilluns passat et vaig agafar a la platja de Llafranc. Avui ets a la Bisbal, segur, no m'enganyes?
2: Sí, mira, avui estic amb l'Ona, la meva filla, que anem a buscar a berenar.
1: Ah, que bé.
2: I berenarem i anirem a fer algun passeig per aquí.
1: Pan xocolata?
2: Sí, bueno, la nena sí, va amb aquella marca de xocolata que s'unta.
1: Sí.
2: Que s'unta.
1: Que s'unta. Què és més, de Nocilla o de Nutella? Ja podem dir noms i d'allò.
2: Ah, què ets més, Ona, de Nocilla o de Nutella? Eh? Nutella, diu.
1: Ai, ja. Està acostumat als refinaments i italians. Però mira, parlant d'Itàlia, saps què estic preguntant avui? T'has plantejat mai, si haguessis d'anar a viure i treballar a un altre país, quin país hauries de... estem parlant d'un país de la Unió Europea. Quin t'agradaria anar, Miquel?
2: Home, Itàlia té números, eh?
1: Sí?
2: Itàlia té números. Sí, sí, sí, sí.
1: Però el nord, centre, sud... És molt diferent la Itàlia del nord, del centre... O sigui, el nord i el sud no tenen, bueno, res a veure, eh?
2: El nord, crec que és la Toscana, m'agradaria.
1: Oh, cony, sí.
2: S'assembla a l'Empordà.
1: Home, clar, sí. Escolta, si...
2: Algo que s'assemblés a el que ja tinc.
1: Ah, una cosa que s'assemblés a una cosa que d'allò. Perquè el menjar italià sí que t'agrada. El menjar italià sí que t'agrada, eh?
2: Sí, tot. Tot el menjar italià m'agrada, sí, molt. Sí.
1: El problema és això, que t'agrada massa tot.
2: Sí, sí.
1: Va, escolta, no facis riure. No és cap indirecte, eh?
2: No.
1: Molt bé, molt bé.
2: Soc de vida.
1: Ja ho sé, ja es nota, per això. Escolta, va, què triem avui? Què posem?
2: Mira, avui he pensat en una cançó dels Fleetwood Mac, del disc Rumors, i que bueno, que crec que és una de les cançons més... Ara m'has posat nerviós i no me'n recordo el títol.
1: Big Love. Big Love.
2: Big Love.
1: Cada vegada que em poses Fleetwood Mac és una de les millors... és una de les meves bandes preferides. Però m'encanta, però molt, eh? Sí. Molt.
2: No, i a més és un grup que no... Tu escoltes els oients mensuals que tenen a Spotify o així... És un grup que mai passa de moda, mai.
1: No.
2: I la seva, és atemporal, la seva música, i és una passada.
1: Sí. Doncs escoltem aquest Big Love, que és dels 90, eh? No és tan vella, aquesta cançó. És un disc que es deia, em sembla, Everywhere, o alguna cosa així. Sembla que sí. I és boníssim. Molt bé, doncs escolta...
2: Tot allò de Fleetwood Mac.
1: És d'allò. Escolta, que vagi bé la Nutella, eh?
2: Ale, bueno, la nena, sí, això per la nena.
1: Sí, però
2: ja... Una mica d'embotit.
1: Apa, adéu.

0: True dels Spandau Ballet ens deixa a 5 minuts per 6:45 a Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Capital 95.6.
1: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
0: Per què us preguntem a quin país de la Unió Europea no us importaria anar a viure? Doncs perquè la primera hora del programa hem parlat amb la cònsola a Barcelona del Gran Ducat de Luxemburg. Aquest estiu, el mes de juny, finals de juny, s'ha inaugurat la primera connexió directa en vol des de l'aeroport de Vilobí fins a Luxemburg. Ja sabeu que Luxemburg és el país més ric de la Unió Europea, el PIB més alt per càpita i el més, un dels més petits. A partir d'aquí, doncs, se'ns ha ocorregut aquesta pregunta, que ara, per exemple, contesta en David des de Girona. Jo podria anar a viure a Alemanya, em sembla un país amb moltes oportunitats laborals i bona qualitat de vida, el que em costaria més seria el fred i aprendre bé l'idioma. La Montse és de Cassà, diu: jo veniria a Eslovènia, és un país que em sembla molt bonic i tranquil, amb molta natura. No és el primer lloc que et ve al cap quan penses emigrar, però precisament per això em sembla atractiu. I acabo amb Antoni, que és de Figueres, diu: a mi m'agradaria provar Suècia. M'interessa molt la seva manera d'organitzar la societat i la qualitat de vida. El clima em faria respecte, però també crec que viure una temporada en un país tan diferent et pot fer créixer molt i molt. Ara bé, em costaria molt deixar la família i els amics.

0: Paris in the Air de John Paul Young. I després de la publi ens espera aquest èxit. America, Sister Golden Hair.
1: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
2: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
3: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
4: Esmorzarem pa amb oli i sal.
3: Darreres entrades a sonsdelmon.cat.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
1: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
2: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
5: Mana, mana.
6: Maxil·la Estètic.
7: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
5: Mana, mana.
6: Maxil·la Estètic.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
10: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 972 313 702.
1: Joan de Torroella, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda, què tal, com estem?
1: Molt bé, això tu, a veure, explica'm. Ja has sentit que avui hem estat parlant d'aquest nou vol regular, com a mínim, dos cops a la setmana a Luxemburg, i a partir d'aquesta notícia, vol directe entre Girona i Luxemburg, i a partir d'aquesta notícia demanava als nostres oients quin país, però ha de ser de la Unió Europea, no us importaria anar a viure i a treballar. Un, dos, tres, va.
2: Mira, per mi seria Portugal.
1: Portugal?
2: Perquè sí.
1: Cony!
2: He sentit fa poc que hi ha també comunitat de gent jove i tal, que és una mica pues, alineat amb la meva edat.
1: Sí.
2: I a més, tot i tindre una cultura similar pel tema clima tal, i així també el sol i bon temps, ha de tenir una cosa que ens falta aquí, que és el tema de les onades. Que el mar Mediterrani no té prou força per acabar de produir onades.
1: No
2: fotis. Que les aniria a buscar allà.
1: Fa surf?
2: Sí.
1: Com es diu aquella platja Belén, no? No, Belén no. Nazaré.
2: No, Nazaré, podràs dir.
1: Nazaré. És una de la, em sembla que fa les oles més grans de, no sé si de l'Atlàntic, d'alguna bestiesa, però es veu que és un resort turístic ple de surfers increïble, no?
2: Correcte. Bueno, jo aniria ja més de visitant, més que surfer, perquè...
1: Sí.
2: També et dic, pots surfejar una cosa, però allò és com surfejar un edifici que es mou. Llavors, jo crec que encara no tinc el nivell, doncs aniria a un dels pobles del cantó.
1: Però clar, et passaries la vida surfejant?
2: Bueno, la vida surfejant no, però com aquell qui diu, és un altre esport
1: sí.
2: que convida molt doncs, a estar això al mar, al sol i tot això, que aquí, un cop ja és fora de l'estiu, doncs costa més no anar a la platja i tot això.
1: Perdona, no hi entenc absolutament res, però em diuen que també a Euskadi hi ha platges on es pot fer surf i les onades són molt bones, és cert?
2: És correcte, mira, de fet és un dels llocs que per distància ens queda més a prop. Cada any hem anat i de fet aquest any canviem i anem al cantó, anem a Astúries, però també és similar, sobretot quan és estiu.
1: Però clar, suposo que no té res a veure amb Portugal i concretament aquest lloc de Nazaré, no?
2: Correcte, correcte, és bastant diferent.
1: Està bé. O sigui, t'agradaria Portugal? La gent és, vaja, tenen fama i t'ho puc garantir, he anat unes quantes vegades. És molt maco, es menja de meravell. T'agrada el bacallà?
2: Home, tot el que és el peix i tot això, jo crec que ho tinc molt per mà, aquest senyor.
1: Llàstima, les espines, però bueno, normalment te les treuen, eh? Normalment te les treuen. I després fan un... Arròs amb almeixes, arròs amb almeixes, que és boníssim, boníssim, molt bo. Escolta, doncs escolta, quan hi vagis m'avisen que potser et portaré la maleta, eh? Apa!
2: Vinga, bona tarda.
1: Adéu.

0: Give Me the Night, un èxit del 1980 de George Benson, que serveix per dir-vos adeu i dir-vos que demà tornem a partir de les 4.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses, us Miravet, junts en un mateix escenari.

0: Platja de Pals. Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
1: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
3: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
4: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partíceps d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital. La ràdio de l'estiu. Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
3: Si tu no estàs aquí, no ho sé.
2: Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
7: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
8: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
7: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: Tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
6: Més econòmic del que et penses.
5: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
7: La ràdio de l'Empordà, capital.
8: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. Al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital. 25.

0: De l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 11.
2: Tots els continguts de Ràdio Capital
1: i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la costa.

0: 25 anys.
1: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, pels ulls de les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25